Quan teva veure l'UMFM, ella, anava a Mosambic per culpa d'anar gana. I que posaven el Lago James en Raymond Ompi, anava a estar morta a Polis Barracks. El Lago James més goles i un rei pinis, anava a ser com a making way, gos a caient bé que amb el Dogura. Good night, you, papa.